0: Sí.
1: I fins a la nit no ho van fer, no? I llavors l'alcalde de Fatarella, que se'n va anar a Barcelona ja per estrenar aquest tram, el tornar ens va trucar i va dir que no ens enganyen, que ja no ens enganyen prou los de Brussel·les i los turcs amb lo de l'Avellana.
2: Oh, sí. Oh, oh.
0: Sí. Estava emprenyat aquest home.
1: Sí, sí, diu que no ens enganyen.